0: lọ́wọ́kú tó máa ń sọ̀yàn dé yòó.
1: Ọlọ́run
0: tó máa ń sọ̀yàn dá oró. Lọ́wọ́kú tó máa ń dáyàn padà sẹ́sì àrọ̀.
1: Ọlọ́run tó gbà mí o, kéde gbà mí
0: o. Lámi Ọlọ́run jọ kó já mi gbà.
2: Lámi Ọlọ́run gbà mí já mi gbà o.
0: Èṣù á dẹ̀ lágbára títí títí á wọnú ọmọ èèyàn. Á dẹ̀ máa fọmọ yẹn dà láàmú. A wo títí tí pé a ọkọ tó jẹ́ ayò èèyàn lòun fẹ́ wọnú ẹ̀ láti fi dà láàmú. A wo títí tí a ní pé iṣẹ́ tó ń fi tó yàn tẹ̀ fi ń dunú yìí ló fẹ́ wọbẹ̀. Sọ pé Kọ́lọ́run gba ẹ̀ o. Ẹnọwọ́ sókè. Ohun tí Sàtánì dúró dè láti lò fi bí ìpàṣán fún mi. Já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹnọwọ́ yín sókè pé kó gbà mí. Ẹ̀yin náà sọ pé gbà mí Ọlọ́run.
1: Gbà mí
0: o. Gbà mí kó já mi gbà.